0: u lunganyeta mhaka para ku va ni ta swi kota ku va ni swi hlaya.
1: Ya. A nkameni wa ku tsaka.
0: Loko u hlaya swa ku loko u ni wansati ha swona.
1: Ahe.
2: Loko a muhaxi a vula swa ku loko u ni wansati ku la ku a muthondo wu pfuka.
1: Kasi alisimu le ya imbelela ka mamani le liyana liya yini lita hi kwini kasi
0: alisimu le ya byi muntu manje importante loko a sungula ku cina byi imbelela ka vata loko a ka vata wena se na wena haleluya alisimu le manje a li twakali phela lesimu leli ya loko a yimbelela mali kwini la li twakalaka kona
1: vuli mina ni ku a li na marito wo twa xitrumento ntse
0: wo twa xitrumento ntse
1: ya
0: xibaya loko xi ba xitrumento wena loko u sungula ku kina ja a lisimu leli ya vona wansati a perdere ni sentido xiveze a tihlundzimi byi lavisa hala dziku byi lavisa a ma halongoloki hi leswi a swi twaka
1: hambi mamani wa wena wa ku ku tswala laha wa rhukiwa la
0: u nga ha twa wena swa sungula u hlayetela swa swinyingi futhi loko u n'wi vutisa u ku loko mali laha nkamelo u ku wa yiva ku ini u jambana ku hinkwaswo pfumeletela ku na lexi yalaka manje loko a za a gama lahaya loko wo mu vutisa u ku wa yiva nanye va mina wa sungula xa ku a ku bongabonga xa wa swivona
1: ya
0: hiku manje nkamanjhana a haleni mhakeni liyani a futhi hinkwaswo a ni swoleswo ku na lexikaleke nga li xona a hi leswo i marimartizi
1: te a xi vutisa radio Mozambique hi lexi data zandamela li tlhamusela yini kasi lisimu leliya mamani zandamela ni twi mamani lani wa hlamula hi nga mu tshika a hlamula mamani zandamela li tlhamusela yini
0: a wa hlamula Xamula.
2: A lisimu leri.
1: Ya.
2: Ni le ku hi vakokwani na vakokwani lava nga va nga tsala va bava hina na va mamani. Va ku ni lisimu a lisimu leri. A lisimu leri na va nyimbelela hambi loko u etlela ni n'wana kona. A lisimu leri loko li fana ku chaya. No chaya ku a n'wana wena kona tlhelweni.
1: Ya.
2: A etlele hi tlhelo. Ama kona loko ni sungula ku chani simuni swa ku kuni n'wana a wa ha pimisi
1: yo bambile ti ku ncincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincinc Kanimambu tatana zandamela na mama zandamela ita pula mkantu mwana zo.
0: Ijawa ya damu na hefa. Maji hefa ya na nga sungu sate makali.
1: Ah.
0: Umutu haka mamane kusa hefa wako ya na sutiri sela kanguwa.
1: Ah. Udegetile ndunami.
0: Ah, wata ipura wele na Gabriel Bashawa na wako mnyingi. Na mamane mwane ah.
1: Lava vona nyamuntu.
0: Ya, hi vona lava taka hi pfuna lava.
1: What?
0: Kanimambu, chao chao.